0: Ràdio Marina.
1: Són les 3.
2: Ja comença a fer-se clar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Xavi, que quiero, Xavi, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te arremangat. I truca'm si...

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen. Radio
5: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Bon dia i bon diumenge. Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes la fira d'estiu fins avui, d'11 del matí a 11 de la nit, al carrer Ample, al passeig de la Mestrança i al passeig Pau Casals. També aquest diumenge se celebra el 15è Aquatló Popular de Blanes. A Lloret, fins avui, festes de Fanals i Santa Clotilde amb diverses activitats. I també avui diumenge a Lloret visita el cementiri modernista L'Herència de les Amèriques a partir de les 9 del vespre. A Tossa de Mar avui celebren durant tot el dia la 70a edició del concurs de pintura ràpida. I a Calella aquest diumenge hi ha la fira d'estiu a la Riera Capaspre des de les 5 de la tarda fins les 11 de la nit. A Pineda continuen de festa major fins aquest diumenge amb diverses activitats. I a Santa Susana aquest diumenge vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. Acabem a Palafolls. La festa major va començar ahir dissabte i s'allargarà amb diverses activitats durant els propers dies, concretament fins al 13 de setembre.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: torna Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
2: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
2: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar 670-78-22-26. Truca'ns!
5: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Bon dia i bon diumenge. Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes la fira d'estiu fins avui, d'11 del matí a 11 de la nit, al carrer Ample, al passeig de la Mestrança i al passeig Pau Casals. També aquest diumenge se celebra el 15è Aquatló Popular de Blanes. A Lloret, fins avui, festes de Fanals i Santa Clotilde amb diverses activitats. I també avui diumenge a Lloret visita el cementiri modernista L'Herència de les Amèriques a partir de les 9 del vespre. A Tossa de Mar avui celebren durant tot el dia la 70a edició del concurs de pintura ràpida. I a Calella aquest diumenge hi ha la fira d'estiu a la Riera Capaspre des de les 5 de la tarda fins les 11 de la nit. A Pineda continuen de festa major fins aquest diumenge amb diverses activitats. I a Santa Susana aquest diumenge vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. Acabem a Palafolls. La festa major va començar ahir dissabte i s'allargarà amb diverses activitats durant els propers dies, concretament fins al 13 de setembre.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
5: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
6: A l'agost obrim tots els dies.
7: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
8: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
7: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
8: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
7: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
8: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
7: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès al matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrís. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
6: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
6: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
5: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
6: Genial!
5: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Per inscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: Carolina.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I

0: Control de fitxatge de la teva empresa. Z Electrònica. Des del 2011. La garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi a Basilico Esport. Ràdio
3: Marina. Mai ens posem

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
6: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
8: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
6: L'has portat al dentista?
5: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
6: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
7: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure.

0: riure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava. Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Mel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Per inscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns! Radio Mar.

0: busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i...

0: Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el tast al mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Blanes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 3509 18.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta. Els plats per a compartir

els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Mel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
0: Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis.
2: Doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Hem de canviar els mobles.
5: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
6: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta!
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Espresso macchiato.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
3: Molt bona nit, bonics i boniques. Lletra ferits de cançons i notes musicals. A 30 d'agost, aquesta hora, a les 9 i un minut. Quan el sol ja quasi ha marxat del tot i el cel deixa passar mica en mica a l'imperi de la lluna. I just en aquest moment màgic comença el quilòmetre zero de Ràdio Marina, el teu programa de música en català de proximitat. Tant si ens escoltes des de la Costa Brava, des del Maresme, des del Gironès o des d'on estiguis. Avui he sabut d'un oient des d'Alemanya, a través d'internet, a través del marina360.cat. Abraçada radiofònica de la vostra companya a les zones. El meu nom és Marta Fuera Pons. Comença el quilòmetre zero Ràdio Marina, l'única hora del dia on la distància social es mesura en acords presentats en directe. Aquí només servim gènere de proximitat amb denominació d'origen protegida i en català. Com el primer dels temes que ens espera el quilòmetre zero, el sexeni amb Miqui Núñez, Televisió.
5: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

Els lleidatans Sexeni que es van ajuntar amb el gendre ideal de Catalunya, el Miqui Núñez, per parlar-nos d'amor analògic. Una combinació més enganxifosa que el greix de la campana de la cuina. La formació Sexeni que van néixer als instituts de Lleida el 2019. I aquest tema que es va publicar fa 3 temporadetes. Però estàs aquí a la ràdio, no a la televisió. A la sintonia de Ràdio Marina, de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit, aquest estiu, el quilòmetre zero en directe al teu costat. Per cert, que me n'havia oblidat, el Sexeni, el 12 de setembre, a Castellà del Vallès, en concert a la Festa Major, i què més, el 25 de setembre, també, a la platja del Bogatell de Barcelona, a les Festes de la Mercè. L'arrencada musical avui del quilòmetre zero. Amb un munt de temes, uns quants dels que tenim preparats segur que et faran bellugar tot l'esquelet o com a mínim activar les defenses necessàries, com aquest dels Catarres i la col·laboració de Joan Dausà, Tòquio.

Això és el que volem nosaltres, que et quedis aquí, aquesta nit, amb nosaltres, al quilòmetre zero. Una combinació de pop contemporani amb aquesta sensibilitat emocional que deixa anar per els quatre costats aquesta cançó d'Els Catarres amb la col·laboració de Joan Dausà, com et deia.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: I què et sembla si seguim amb els Oques Grasses? Ja saps que estan a punt d'acomiadar-se. De fet, ho faran en 4 concerts al mes d'octubre. Han venut en total 220.000 entrades. Els trobarem molt a faltar, ja els trobem a faltar, de fet. Sort que ens queden cançons genials com aquesta, In the Night. Al quilòmetre zero, una d'Oques Grasses.

Mira que versionar tot un clàssic de Lluís Llach és com intentar restaurar l'església del teu poble. O et queda preciós o et busques un enemic per tota la vida. Doncs ell s'hi ha atrevit amb un gran clàssic de Lluís Llach. Un tema brillant que amb ell també sona molt i molt bé. Et parlo de Manu Guix. I de la cançó Que tinguem sort.

Una cançó que té un component emotiu per a la Manu Guix, ja que va ser un dels primers temes que va aprendre a tocar completament d'oïda quan era un nen enganxat a les tecles. I habitualment la interpreten als seus concerts. Que tinguem sort. Manu Guix. I ara, atenció, aquestes notes musicals que ens retroben amb una formació també mítica, els Tancat per Defunció. Ens traslladen al 1986 i a Sabadell amb temes magnífics com aquest Vaixells de paper.

La banda va ser creada pel compositor i vocalista Jaume Papell, tancat per defunció, que tocava jam sessions a Sabadell. I el seu nom tan peculiar prové del fet que el local on assajaven es trobava al costat de l'antiga funerària de la ciutat. Després d'un gran èxit als 80 i principis dels 90 amb cançons com Amor d'estiu o Coses que passen, el grup va viure una llarga època de silenci i després va tornar. Escoltàvem aquest èxit que, de fet, curiosament també va estar 15 anys tancat amb un calaix, Vaixells de paper. I ara, atenció, que tenim preparadeta aquí, dins de l'ordinador, la tenim ben guardadeta, la Laura Gibert, coneguda artísticament com a Lau Gibert. La cantant, compositora i ballarina de Lloret de Mar, que va saltar la fama gràcies al seu pas per la primera edició del talent show Eufòria. Amb aquesta versió d'un èxit, també, que segurament et sona, aquesta tornada.

El tema Cor trencat de Lau Gibert, que utilitza com a base la coneguda melodia Stereo Love, un conegut hit internacional d'Edward Maya i Vika Giulina. Parlant de superar el desamor, un tema molt nostrat i molt repetit també a la música, de fet, d'aquí i d'arreu. Seguim al teu costat a Ràdio Marina, el quilòmetre zero. Canviem de compositors. Ara amb els Blau Mood i una cançó molt adient per finals d'estiu, Camisa de palmeres.

0: Ara que el mes d'agost se'ns escapa entre els dits... La veritat és que ja el començam a trobar a faltar, eh? La calor aquella intensa d'aquests dies passats, no. Ja està bé, eh? Les temperatures que tenim ara. Amb els Blau Mood. Els seus violins i violoncels ens porten d'excursió mental cap a paisatges on la rutina no existeix. Formats a Barcelona l'any 2009, Blau Mood barreja folk pop clàssic amb arranjaments de corda. La banda destaca pel seu munt de lletres surrealistes i poètiques escrites per Xavi de la Iglesia. I sí, el món es pot veure des de moltíssimes perspectives. Des de la finestra d'un tren, des de la pantalla del mòbil, a través de les tecles de fusta del piano de Roger Pedrós, que escoltaràs a les zones del quilòmetre zero de Ràdio Marina d'aquí un 3 i no res. Cantautor i pianista de Polinyà, Roger Pedrós. I aquesta cançó que es titula així, El món.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder

Pilas, que van començar la seva ruta musical l'any 93. La seva proposta destaca per la fusió de rock, ska, reggae i música tradicional valenciana, caracteritzada especialment per la incorporació de la dolçaina com a instrument solista. La banda, liderada per Xavi Sarrià, es va convertir en un altaveu de la cultura i la consciència social als Països Catalans fins a la seva aturada indefinida l'any 2014. Cares tristes al teu barri. Benvinguts al paradís. Butxaques buides als matins. Obrint pas.

altres en circumstàncies no gaire clares, però no es descarta que es tracti de dos casos de

Benvinguts al Paradís, un tema energètic i coral on col·laboren directament Alif Sound System i la trompeta de Reinald Colom. Els obrim pas amb un marcat to de crítica social i denúncia. La lletra contraposa la realitat dura dels barris obrers o de la immigració, en contrast amb la falsa imatge de paradís del consum, de l'opulència i de benestar que tenen les societats occidentals. Un cant a la resistència, la solidaritat i la identitat de les comunitats invisibilitzades.

Potent, eh? Benvinguts al Paradís, també és el títol del sisè disc d'estudi dels Obrim Pas. Publicat l'any 2007. Des de València. I ara el seu record des del quilòmetre zero de Ràdio Marina. Ràdio Marina. I avui et podries...

Pensa que estem fent un homenatge al mes d'agost amb alguns dels temes que van sonant al quilòmetre zero. Sí, podria ser. Ara amb els Pets i una cançó que també en parla. Vinga, doncs, som-hi tots. Agost. Els Pets.

Sí, és una cançó que desprèn moltíssima tendresa. I a més amb una musicalització, amb uns instruments que se't fiquen per tot el cos. Els Pets, que per cert estaran en concert el dissabte 3 d'octubre a Brunyola i al Palau de la Música a Barcelona el 28 d'octubre. Un concert que realment pinta molt i molt bé. Caminen al teu costat des del quilòmetre zero de Ràdio Marina i para bé l'orella perquè estan a punt de sonar Guillem Gisbert, el cantant dels Manel en solitari, però aquesta vegada acompanyat ni més ni menys que per la Muixca. Mira quin és el resultat.

Què t'ha semblat aquesta cúmbia amb el Guillem? Guillem Gisbert i la Muixca. S'han ajuntat, doncs, un filòsof del pop català amb la reina de la música urbana a la discoteca. I s'han posat a ballar una cúmbia, ves per on? Una combinació una mica marciana que ens ha trencat els esquemes a tots, oi?

0: t'estimo tant.
1: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
2: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
3: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
2: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
3: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
2: I què et sembla si continuem amb un dels èxits d'aquest estiu 2026? The Tyets, al quilòmetre zero, amb el tema Era això.

0: nostre i necessitem poc.
1: Un dels temes que segur, segur, s'escoltaran demà, 31 d'agost, a la Seu d'Urgell, perquè estan allà en concert, els detalls a la Festa Major de la Seu d'Urgell. També estaran el 5 de setembre a Cabrera de Mar, també de Festa Major, i el 6 de setembre a les Festes d'Altura d'Olot. I tot seguit al quilòmetre zero, un gir de 180 graus, com allò, una frenada. Ens n'anem enrere en el temps per recordar a la Nina, una de les cançons que va convertir en tot un èxit i que en realitat és una versió també. Tot queda enrere, un dels temes clau de la seva discografia en solitari, la Nina, la cantant, actriu i presentadora de televisió. Aquí, amb una versió també molt popular d'una cançó, el New Kid in Town dels Eagles. La recordes?

0: Una gran combinació, una cançó exquisita dels Eagles i una adaptació de la lletra feta en el seu moment per Lluís Gavaldà, cantada per la veu de la Nina l'any 95. La Nina, la barcelonina Nina, vinculada també a la població de Lloret de Mar, on se la considera lloretenca d'adopció. I també a Sant Cugat del Vallès, ja que és la ciutat on resideix des de fa anys i on està plenament arrelada com a veïna. Recordàvem el quilòmetre zero, aquesta peça deliciosa. Ja a la recta final del programa. I ara ens esperen els Gertrudis amb un tema que es titula Ara vinc d'enlloc.
1: I ara vinc d'enlloc.

Ens hem posat rumberos per escoltar un dels hits, un dels temes d'èxit dels Gertrudis. A poquets minuts ja per arribar a les 10 de la nit. Hem vingut a jugar, oi? Amb vos.

Ells sí que han vingut a jugar, està claríssim, eh? Van saltant de festa major en festa major com si fos el joc de la Oca. Justament avui estan en concert a la festa major de Manresa. El 4 de setembre estaran als Borges Blanques, el 12 de setembre a Torreferrera, el 19 de setembre a Tarragona, i bé, així podríem estar una bona estona dient els concerts de Buhos. Però ha arribat l'hora ja del final de la nostra teràpia de xoc acústic de quilòmetre zero per avui. El rellotge de control de realització és un tirà i ens fa fora sense miraments. Són gairebé les 10 de la nit. Moltes gràcies per triar la sintonia de Ràdio Marina i el quilòmetre zero. Recordeu que demà, a les 9 en punt, tornem a obrir el quiosc d'aquest programa de música de proximitat en català a Ràdio Marina. L'abraçada radiofònica, que no falti. El meu nom és Marta Fuera Pons. Te l'envio allà, no et trobis, i facis el que facis, que acabis de passar una bona nit.

aneu a xerrar amb els amics. Aneu a acabar de passar una molt bona nit d'aquest diumenge 30 d'agost, pràcticament a punt d'acomiadar-nos del mes d'agost ja. Us donarem una cosa que va molt bé per passar la nit. Vitamina de l'amor. Amb Mama Duixa. Apa, adeu-siau, que vagi molt bé.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Dale, Pepu.